0: els seus entrepans. Pues ara els aportarem a aquesta fira gastronòmica i també informar que serà, en aquest cas, en compte de tindre un jurat professional que diga quin és el millor entrepà, en aquest cas serà el propi veí, visitant, turista, que vinga a degustar estos entrepans, qui diga qui és el millor. Serà la votació dels participants de la mostra, dels que venen a visitar-nos, qui diga qui és el primer entrepà d'aquest primer concurs del millor entrepà d'oliva. I estem parlant d'un tiquet de 10 euros, i podràs degustar pues, en un format mini de tots els entrepats participants i votar el teu favorit. Això és molt important. I també tindrem després, a la 1:30, aquest lliurament de premi. Estem parlant de que divendres, dissabte, diumenge, pues tindrem molt de repercussió, i ja ho dic, no puc contar-ho tot perquè és que n'hi ha. És que també tenim a un cocteler professional que també, mentre es fa en directe, la música en directe de Ramonès, per als nostres joves, pues farà uns còctels saludables. Entonces la gent que vinga ací podrà degustar també aquests còctels d'aquest professional, que també estarà pues, d'una forma o altra amenitzant este cap de setmana. Com ja ho pugueu veure, tenim molts events dins de la mateixa mostra gastronòmica.
1: Per la qual cosa aquesta mostra tindrà un component molt més participatiu que en altres edicions.
0: Sí, serà molt participatiu. També tinc que dir que gràcies a l'associació de Gastroliva ha pogut ser una realitat. Això demostra la bona connexió que tenim des del Departament de Turisme amb el sector hosteler, perquè treballem colze a colze, perquè al final sabem que lo important és que el moviment també repercuteix directament en el seu benefici. És a dir, sabem que nosaltres creant aquesta mostra esperem que molts visitants arriben a Oliva, som una població que som molt acollidora i estarem encantats de treballar conjuntament per a que això siga una realitat. Serà molt participativa, estem parlant de 4 grups de música. Entonces hem apostat molt fort des de turisme per a que això sigui una realitat i que tant veïns com visitants pues, gaudisquen de tot el que hem estat preparant i que encara estem treballant. A lo millor encara de ser allà ens trobem en alguna sorpresa positiva. També estem elaborant el repartiment de premis, que també ha col·laborat moltes empreses del sector hoteler i del sector hostaler també, amb aquests sopars, dinars, estances en hotels, amb spa. Jo la veritat que tant Oliva Nova com Kiko Park i restaurants que sempre participen, com el Bar Evaristo, el Bar Pelut, el Grupo Bar València, la veritat que la Rosella d'Esbeturís, que també enguany s'acopla amb aquests premis a voler col·laborar, i espero no oblidar-me a ningú, però la veritat que han sigut molt gratament agarrats en bons ulls, perquè una volta han vist l'esforç que ha fet turisme en promocionar la gastronomia, pues, ha sigut una manera de recompensar-ho en aquests premis, que al final no són per a nosaltres, són premis que seran per a aquests participants que vulguin formar part de tota aquesta mostra gastronòmica en els diferents concursos. Jo espero, ja tinc ganes de provar aquest primer guanyador de la primera fascida, que parlant, no el veus, el deia Esteban que igual se me passaven coses. Ara parlant de la primera fascida, em ve que el show cooking també, que celebrarem aquest 12 de setembre en el concurs de la primera fascida, l'elabora el guanyador de l'any passat. És a dir, el número 1, la millor primera fascida del 2025, serà qui fa ese show cooking de primera fascida, que també estarà acompanyat, per supost, de les 11 del matí fins a les 13 hores de tallers infantils. I després pues, tindrem el lliurament de premis i ese tas, com fem sempre, de les diferents pebreres que han elaborat els veïns amateurs de la nostra ciutat amb este concurs.
1: M'ho està venent molt bé, ja tinc goleta, m'està entrant fam.
0: No, saps que estàs convidat, estem amb tu i tot el teu equip. A Carmen és estrany no veure-la, Carmen sí que és molt participativa també quan fem les mostres gastronòmiques, així que Esteban, enguany, espera't a tu també veure't per així, i segur que ho degustarem i tindràs una bona percepció d'esta potent 18a mostra gastronòmica de la ciutat d'Oliva.
1: Allí estarem. Li ho assegure que qualsevol cap de